A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antes
1: sí, claro.
0: No para ni per fer la més viada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Clàssics, música, Antina Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació encara tranquil·la a les carreteres amb una avaria, la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carril tallat i retencions habituals als accessos de Barcelona, també a la 2 a Cornellà, a la P7 a Barberà i, finalment, a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys a la infraestructura. I també un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'LU del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus, 6 menys greus i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir amb normalitat aquest matí a primera hora i TMB investiga encara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, també diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament els incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos també mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de banys per recomanació dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle a hores d'ara és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets.
0: Notícies en xarxa.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja ha també anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit en Argó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIFCO continuar reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal al Vallès Occidental ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergències del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda, també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: bona nit, clar.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Game.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Tots quatre havien estat condemnats per desobediència per permetre les votacions relacionades amb l'1 d'octubre, però ara el Suprem extingeix, per tant, la seva responsabilitat penal després de l'aval de la norma per part del Tribunal Constitucional i també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint el criteri de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora han exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I també el govern ha aprovat un nou complement retributiu per al personal docent que començarà amb 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 de cara al 2029, tal com es va pactar al maig amb els sindicats. A més, també ha ampliat el complement per a especialitats amb dificultats per cobrir vacants i ha acordat que les dinamitzadores d'educació inclusiva passin a ser considerades tècniques docents. I Catalunya ha tancat aquest segon trimestre del 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres de Catalunya, valorava positivament aquestes dades.
2: Aquest trimestre marca un nivell històric de persones ocupades mai assolit anteriorment i estem ja a tocar dels 4 milions de persones ocupades. Xifra molt similar que vam veure recentment amb les dades d'afiliació a la Seguretat Social.
1: En el conjunt de l'estat espanyol, la taxa d'atur s'ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca que ahir a la tarda va deixar un home ferit a la plaça de la Pedrera de Tarragona, a la part baixa. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari pel SEM, mentre que l'agressor va poder fugir abans de l'arribada dels agents. La investigació a hores d'ara continua oberta. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser també traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal també ha obert una investigació per tal d'esclarir les causes d'aquest succés. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Aquesta setmana s'enceten ja les festes majors de l'Arrabal de Cristo. Concretament, d'aquest dimecres 29 de juliol i fins al 3 d'agost es portaran a terme les festes de l'Arrabaleta en honor al seu patró, Sant Mateu. Seran 6 dies plens de festes. I és que, com deia, des del dimecres 29 i fins al dilluns 3 d'agost, dies intensos on els rabaleros i rabaleres viuran un atapeït calendari amb més de 50 actes festius, lúdics i culturals. I per a parlar del que s'ha programat en aquestes festes tenim aquí als nostres estudis a Eduard Rodríguez, que és el president de la Comissió de Festes de l'Arrabaleta. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Bones.
5: I també ens acompanya Vences Puerto, que és secretari de la Comissió de Festes. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
5: Anem a parlar de les festes, però primer que res, veig que aquí damunt teniu el cartell de les festes d'aquest any, un cartell força colorit i vistós, no? Com heu decidit fer a aquest cartell?
6: Bueno, este cartell té una mica els elements més característics del nostre poble. Té una mica per aquí l'església, el casal que es va pintar fa poc i la torre que es veu des de tot arreu. I el va dissenyar un vell del poble que es diu Marc Pavia. I bueno, aquest seria el cartell.
5: Un cartell, podem dir que artístic i també molt casolà, no?
7: Sí, molt original.
5: Són les festes de l'Arrabal de Cristo, com dèiem, i l'organitzen una sèrie de joves, rabaleros i rabaleres. Concretament, vosaltres formeu part d'una nova comissió, no? Com ha sigut l'estrena ara com a membres dels encarregats de fer aquestes festes? Com heu arribat a ser ara els encarregats de programar-les?
7: Bueno, nosaltres normalment a l'Arrabal anem passant la comissió de festes de colla en colla. I bueno, aquest any ja ens tocava a nosaltres i ens hem ajuntat una colla més petita que tenim molt bona relació perquè nosaltres som poca gent i volíem aquest any ajuntar-nos en nosaltres som la colla No Hi Ha Res Al Cap, ens hem ajuntat en l'Aliem i no res, ens hem ajuntat com a comissió per poder continuar fent les festes i que no es perdi aquesta tradició de fer-les.
0: De moment, amb aquests noms, No Tenim Res Al Cap i l'Aliem, se suposa que tindrem bones festes, no, Eduard?
7: Sí.
6: No, tindrem bones festes, segur. Som més de 20 persones, estem molt motivats i amb moltes ganes de començar aquesta aventura i estar 4 o 5 anys els que poguessin donant-ho tot.
0: Perquè quin perfil sou la gent? Molt jovens?
6: Som un perfil variat. A l'ajuntar-nos dos colles tenim gent des de 20 anys fins a 30 anys, més o menys. Al ser dos colles i al poble no ser tanta gent, realment a ajuntar-se dos colles ja ten base a 10 anys de diferència.
0: De tota manera, podem dir que a l'Arrabal de Cristo hi ha molt esperit de poble, no? Que quasi totes les generacions passen sí o no per la comissió de festes. Són molt participatius, no?, allí a l'Arrabaleta.
6: Sí, realment, ja, això de que es van alternant les colles una mica per quintes i es van una mica tornant, ja fa, crec que farà uns 15-20 anys ja, que quan acaba una colla comença una altra. Alguna vegada passa el que ha passat aquest any o els anteriors, que s'han d'ajuntar dos colles perquè no hi ha suficient gent, però normalment se fa això, el relleu generacional de les colles que vagin passant per la comissió.
0: I hi ha vegades que volen ser totes les colles de la comissió, com ho decidiu llavors?
7: No.
0: No arriba a este cas?
7: No arribem en este cas, perquè són bastant dures i bueno, la gent prefereix disfrutar-ho.
6: Bueno, però encara que no, que la gent no sigui de la comissió, sí que hi ha moltíssims actes que la gent del poble ve a participar, sobretot, per exemple, a les menjades. Les menjades sempre diuen que es fan soles perquè realment la comissió està organitzant una mica tot, però ve moltíssima gent a ajudar, inclús gent a liderar el que són les menjades, i així altres actes també passa el mateix, que la gent es vol que ajudar i realment es fa més fàcil així.
0: De tota manera, també teniu col·laboracions, no?, per a programar i organitzar les festes. No sé si el patronat de festes, l'Ajuntament, no?
6: Sí, realment ens ajuden l'Ajuntament, per exemple, el patronat de festes de Roquetes i molts veïns del poble, patrocinadors, col·laboradors, que sense tota aquesta gent no seria possible fer les festes.
0: Com deia, són més de 50 actes en aquests 6 dies de festes i naturalment potser els actes més destacats són l'ofrena de flors i fruits en honor al patró Sant Mateu i també el pregó. Aquest any qui serà el pregó o pregonera?
6: Sí, l'ofrena de flors i fruits és un dels actes més representatius, sempre es fa. I aquest any la pregonera és Ainhoa Benaiges, que és una veïna del poble que ha participat molts anys a festes, ha ajudat a altres comissions que ja han estat, per exemple, presentant l'ofrena i en molts altres actes. Per això vam decidir que seria una bona candidata per a poder ser la pregonera de l'ofrena de flors i fruits.
0: I també a l'ofrena hi participa molta gent, no?
6: Sí, a l'ofrena venen moltíssimes entitats i l'ofrena sempre, com he dit abans, és un dels actes més característics perquè es fa sempre i sempre ve moltíssima gent. I també és un acte que ens ajuden moltíssim l'Ajuntament de Roquetes i el patronat per a organitzar-ho tot, i això, és un dels actes més representatius i més icònics de les festes.
0: Doncs, si us sembla, anem a repassar els diferents actes que heu programat per a cada dia. De tota manera, si haguéssiu d'escollir algun acte destacat o que heu programat aquest any a les festes, hi hauria algun que us crida més l'atenció o que recomanaríeu més?
6: Bueno, aquest any, realment, al ser el primer any, no hem volgut innovar tant i hem mirat molt el que van fer els altres anys perquè va funcionar superbé. La veritat és que l'antiga comissió va portar tot molt bé, per tant hem intentat replicar moltíssim, però si he de destacar algun seria una prova que fem, crec que és el dijous o el divendres.
0: Bueno, de tota manera ho repassarem després.
6: Claro, després ho repassem. Bueno, ara després ho mirarem, però és la gincana fotogràfica, que és una prova que hem ficat pel matí. Uh-huh. I de moment no volem desvetllar, però serà una prova que estarà molt bé. No volem dir perquè ho explicarem al mateix moment, però és una prova que hem innovat i crec que estarà molt bé.
0: I tu, Vences, també destacaries aquesta prova o alguna
7: sí, altra? Sí, jo destacaria aquesta prova, que és la més diferent a totes les altres que hi han. I sí, me quedaria en esta prova. M'agradaria fer-la.
0: Si us sembla, com diem, comencem les festes aquest mateix dimecres. I què és el que heu preparat per a aquest dimecres?
7: Sí, aquest dimecres 29 de juliol començarem a les 9 amb la traca d'inici de festes majors. Tot seguit, a partir de les 9:30, començarem amb el repartiment del típic panoli, que tindrem una paradeta a la plaça de l'església, i també anirem repartint-la per les cases. Llavors, a les 11, primera prova de penyes, que és l'inici del torneig de tenis taula, encara que a les 10:30 ja haurien d'estar tots per a poder-se inscriure's. I llavors ja passem a la tarda, on tindrem la segona prova de penyes, que és a les 6, que és bicicletada, amb una temàtica estany aquàtica. Llavors, a les 7:30 tindrem una altra prova de penyes, que és de menjar, que és concurs de croquetes estany.
0: Ole, aquí us llepareu els dins, me penso, eh?
7: Sí.
0: Ja ho feu expressament, no, això?
7: Sí, així ja la gent ja verena. I a les 9:30 obrirem ja la nit amb la barra rabalera, on farem bocadillos per a tothom. I a les 10 faran exhibició de ball a càrrec de ball en línia a la Ravaleta. A les 11 farem la presentació de totes les penyes de la Raval. I a les 12 començarem en la prova de penyes, una altra, que és circuit rabalero. I sobre les 2 començarem ja la nit amb música a càrrec de DJ Dilanzo.
0: La primera jornada de festes, prou potent, per a començar.
6: Sí, el primer dia la gent té moltes ganes i el dia d'anar carregat. Sempre passa igual, que el primer dia sempre hi ha molts actes.
0: Les piles van carregades a tope, no?
6: Sí, el primer dia se pot aprofitar.
0: I per al segon dia comencem ja el dijous.
6: Sí, el dijous comencem a les 11 del matí amb el torneig de pàdel, que ja fa bastants anys que es fa. Col·labora amb nosaltres el Pàdel Colors i fa temps que ho fem ja allí. Després, a les 12, tenim una activitat, en este cas un tall infantil, a càrrec del Petit Príncep, que també la patrocina. Després, a la 1:30, ja passem amb el dinar dels jubilats, que col·labora i el patrocina Rocío Rubio. Després, a les 5:30, tindríem la festa de l'escuma. I a les 7 ja comencem a muntar les taules per a la Fideuà, que la Fideuà també és un dels actes més icònics, sempre es fa. I a les 7 seria quan comencem a muntar totes les taules. Després, a les 7:30, ja comencem a preparar la Fideuà, que aquest és un dels actes que, com hem bé dit abans, ve moltíssima gent del poble a ajudar, i sense tota la col·laboració de gent del poble no seria possible, perquè la comissió sola no en sortiríem. I després, també, un acte que fa molts anys que es fa, que és el concurs de Dallioli. Premiem el més bo i el que té més quantitat. Esta prova s'ha quedat igual des de fa molts anys. Després, ja per una mica per finalitzar, tenim la Fideuà nocturna. Ja tothom es fica a sopar a la Fideuà. En este cas col·labora la peixateria Paquita i la llenya la patrocina els serveis agrícoles Lomoset. A les 12 comença el ball amb el grup Duet Energy. Este dia també fem aigua de València per a tothom. I per a tancar la nit, ja quan acaba el duet, fem una disco mòbil a càrrec d'Àlex Lara.
0: Com dius, aquest dijous la gent se podrà refrescar a la festa de l'escuma, perquè sembla que tindrem temperatures una miqueta altetes, no? Sí. De fet, teniu una bona carpa per a fer sombra, no? Això també ajuda, no?
7: Sí.
0: I a més, enguany també estreneu el nou terra de l'escola, no? Què tal ha quedat?
6: Sí, en este cas m'agradaria agrair a l'Ajuntament, perquè ja fa, crec que 2 anys que tenim les dos carpes, tant la de dins com la de fora, i damunt aquest any estrenem una mica la pista de ball, tant també com la de dins com la de fora. Crec que van acabar les obres fa una setmaneta o així que ho estrenem nosaltres.
0: Sí, ho els primers.
6: Sí.
7: Sí, sí.
0: I divendres què trobarem?
7: Comencem en esmorzar popular a les 11.
0: Per a carregar energia.
7: Sí, perquè tot seguit tenim prova de penyes, jocs tradicionals. Llavors, a les 2 farem dinar jo poso, on cada un s'aportarà el seu menjar i podrà dinar allà a la fresca a baix de la carpa, perquè no li toca el sol. I a les 4 farem bingo musical. Tot seguit, a les 5, a l'acabar el bingo, començarà el tardeo, Tardeo Remember, amb DJ Batalla. I a les 7:30 tindrem concurs de menjar baldanes. Tot seguit després tindrem baldana popular per a tothom, a les 8, i a les 12 acabarem el dia amb la nit jove, a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres.
0: En tant de menjar i tant de calor, suposo que la gent tindrà molta feina, no?, la gent que estarà a la barra.
7: Sí.
6: Esperem que sí, normalment la gent que està a la barra té bastanta feina. D'este dia també vull recalcar una mica el concurs de menjar baldanes que es feia abans i nosaltres l'hem recuperat. És una cosa que es feia fa uns anys, ara ja feia uns anys que no es feia i nosaltres l'hem recuperat.
0: Molt bé, i passem ja al dissabte.
6: Vale, dissabte 1 d'agost, això era la prova que deia abans, que no la trobava. Comencem amb la prova de la gimcana fotogràfica, que és una prova que hem fet nosaltres nova. En este cas col·labora Residus Minits Cortés. Després, a les 12:30, tenim el vermut musical amb DJ Dilanzo, que també ve el primer dia. i aquí a les 12:30 per al vermut també farem una prova de penyes, que en este cas també serà prova sorpresa. Este dia no podem dir massa d'este dia. I després a les 2 també un acte que agrada molt i que fa molts anys que es fa, que és la sardinada popular, que en este cas col·labora la peixateria La Mar de Fresc.
0: Totes aquestes proves de penyes, quan arriba al final, la penya guanyadora, què aconsegueix?
6: Bueno, tenim el concurs de penyes, consisteix en moltes proves que fem durant tots els actes, i ja al final, quan s'acaben les festes, fem una classificació que l'anem actualitzant allí al costat de la barra cada dia. Aquest any estem dissenyant una aplicació també perquè totes les penyes puguin veure el moment com van, i finalment es dona un premi. Encara no sabem ben bé quin serà aquest premi, perquè depèn una mica de com vagin totes les festes, però es dona un premi a, si podem, a primer, segon i tercer, ho hem d'acabar de decidir.
0: Serà sorpresa.
6: Serà sorpresa. Depèn una mica de com vagi tot. Sí, bueno, segueixo encara queda tros de dissabte. A les 4 tenim el concurs de futbolí, que també fa uns anys que es fa. En este cas col·labora el bar La Palmera. I després tenim l'ofrena, que ja hem parlat abans, que la pregonera és Ainhoa Benaiges, i els presentadors són A Fer Punyetes. I després, a les 12:30, tindríem el ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor, que també fa uns anys que venen. Fiquem detalls a les taules, que són elaborats per la floristeria Joana Tost. També té lloc el vals de Pubilles i Hereus, el dissabte. I este dia la comissió de festes dona punyetes també per a tothom. Com he dit abans, també se fa el ball del fanalet, que va a càrrec del CAR, del comerç agrupat de Roquetes, i els beneficis van destinats a l'associació ATAT. Este dia també repartim regals de rifes de boletos, que col·laboren La Fustereta, Mat Feng Shui, Perruqueria Sabina i Alexandre Bell.
0: Comentaves ara el tema dels boletos. La gent com pot aconseguir els boletos i quins beneficis té?
6: Vale, els boletos ja fa dos dies que els venem. Avui que fa un dia per a festa, és l'últim dia que es poden comprar en anterioritat. Estarem de 7 a 9 de la nit. I després, el primer, segon dia, tercer de festes, també es pot comprar a la barra sense cap problema. L'únic que, clar, com més tardes ja potser no et val la pena i ja val més la pena agafar-te entrades soltes. Però els primers dies a la barra estarem venent boletos fins que vulgui la gent.
0: I com dia, dissabte a la nit, no sé si fareu molt tard o no, el diumenge us tocarà matinar?
7: Sí, tocarà matinar perquè comencem a les 10:30 en missa en honor a Sant Mateu. Després de la missa, a les 11:30, farem un aperitiu de la bellesa al lloc a la plaça del Pare Cirera. A les 12:30 començarem en l'inici del concurs de paelles, al ritme de la xaranga en Garbo, que és prova de penyes també. I després d'haver dinat, bueno, a la una començarem amb la inscripció al concurs de guinyot, que s'apunta moltíssima gent, i a les dues dinarem les paelles que haguéssim fet. A les 4:30 començarem amb el concurs de guinyot a les escoles, on també farem concurs de dominó i de quatre en ratlla per als més petits. Tot seguit, a les 5:30 farem berenar popular per a tothom, i a les 9 farem correfoc a càrrec de la colla de Diables, Logolafre.
0: El correfoc és segur que es farà o tot depèn?
7: Estem pendents de tot el tema del clima i tot, a veure com va i a veure si al final ho podem fer.
0: En un principi està programat per a fer-se el correfoc.
7: Sí, està programat per a fer, a veure si ho podem fer. I a les 10 obrirem la barra Ravalera per poder donar entrepans i begudes. A les 11 tenim monòleg a càrrec de Joan Bericat, on farà un monòleg que s'anomena Perquè la Raval hauria de ser independent. I a les 11:30 farem música en directe a càrrec del grup AP6 en viu.
0: Això és el diumenge.
7: Sí.
0: I encara ens queda un dia de festa. De fet, el dilluns és la festa local a la Raval de Cristo, no? Serà la traca final de les festes d'enguany de la Ravaleta. Què heu preparat?
6: Sí, les festes sempre s'acaben en dilluns, i aquest dia no l'han variat molt dels altres anys. Realment ja fa molt temps que era així. A les 11 començaríem amb l'obertura del parc infantil amb inflables a les escoles. Després tindríem com a concurs de penyes la prova final, que això sí que ho hem innovat una mica. Normalment se feia una prova l'últim dia. L'únic que aquest any l'han fet que valguin molts punts l'última prova, perquè així les penyes arriben amb opcions fins al final i arriben amb ganes de lluitar per guanyar el concurs de penyes. Després, a les 2 tindríem la musclada popular, també un acte que ve moltíssima gent. En este cas col·labora la Mar de Fresc i la llenya la patrocina Serveis Agrícoles Lomoset. Després, a les 5 de la tarda tenim la festa infantil, fem un espectacle per la Papanàtias i el viatge pel món, que en este cas la festa infantil la porta a l'associació de veïns de la Ravaleta, també dona gràcies a ells. Després, a les 7 i mitja ja passem a l'inici de muntatge de taules per al sopar de la vaca, i a les 10 fem el sopar de la vaca, que també la llenya, com a tots els actes on ens fa falta, ens patrocina Serveis Agrícoles Lomoset. També el sopar de la vaca és un dels actes que no pot fallar a les festes de la Ravaleta. I ja per acabar, a les 11 i mitja ens fa un concert l'orquestra La Gran Band, i a les 12:45 comença el ball, que també va a càrrec d'ells. I ja per finalitzar les festes, a la una fem l'entrega del premi a la penya guanyadora, que em dic que encara no sabem quin és, depenent com vagin les festes, s'acabarà de decidir la prova final que hem dit del matí, i fem la cloenda de les festes majors, s'acaben de repartir regals de rifes de boletos, que en este cas serien Casa Llebre, Ebre Grou, Jordi Mestre, Big Mat, i tenim també tres col·laboradors més, que són la Perla Centre Estètica, són també Hosmac i Altercom, que també donaran regals per a rifes de boleto. I ja per tancar, tindríem a la una el disco mòbil a càrrec del DJ Delmi, que és un veí del poble, i serà l'encarregat de tancar les festes del poble.
0: Com podem escoltar, és un programa de festes força atapeït, més d'una cinquantena d'actes festius, ludis, culturals, molt participatius, però la Comissió de Festes de la Ravaleta, a banda de preparar aquestes festes en honor a Sant Mateu, també al llarg de l'any prepareu altres coses, no? Què és el que prepareu, a banda de les festes de l'agost?
6: Bueno, durant tot l'any, realment quan acabem, només acabar festes majors, nosaltres sí que som noms, però l'any passat ens va tocar ja començar amb les festes de Sant Mateu, que es fan a finals de setembre. Normalment les altres comissions el que feien era acabar les festes majors i després ja tens un meset o un meset i mig per preparar les festes de Sant Mateu, que són dos dies, normalment són en dissabte i en diumenge, i se fan una mica d'actes, se fa un ball, se fa el dia següent una fideuà, i sempre es fa també un concurs de guinyot i si volem innovar en algun acte. Això seria quan s'acaben les festes majors. I després ja durant tot l'any l'altra cosa que fem, de moment, és les festes majors, i al principi potser no anem quedant tant, anem quedant cada dues setmanes, cada mes, però quan se van aproximant ja realment anem quedant cada setmana per tancar tots els temes, ja que són has de tancar moltes coses i és bastanta feina.
0: És molt cansat preparar les festes?
6: Bueno, jo diria que hi ha bastanta feina, però almenys nosaltres ara és el primer any i venim amb moltes ganes i ho fem amb molta il·lusió. Sí que hi ha feina i que és una mica cansat, però es fa molt bona cara i amb molt de gust.
0: Com ja sabeu, del 29 de juliol al 3 d'agost tenim aquestes festes de la Ravaleta. Ja per acabar, a mi m'agradaria que utilitzeu el micro per a convidar la gent perquè vingui a participar de tots aquests actes que heu preparat per a les festes. Vences, de quina manera podem convidar la gent perquè vinguin a gaudir d'aquestes festes de la Ravaleta?
7: Pues que vinguin a les menjades, que s'ho passaran molt bé, que fan molt de poble allí, a les nits també, i sobretot que també participen molt a les proves de penyes, que és una cosa que jo trobo que és el que fa més poble, són les proves de penyes.
0: Eduard, per què hauria de venir la gent a gaudir de les vostres festes?
6: Jo crec que la gent hauria de venir a les nostres festes perquè són molt xaladores, i tothom que ve al final s'ho acaba passant molt molt bé, la gent col·labora moltíssim en tot i són molt, molt acollidors, per això que animaria tothom a que vingui a les festes majors.
0: Doncs ja ho sabeu, des d'aquest dimecres 29 de juliol i fins al dilluns 3 d'agost, les festes majors de la Raval de Cristo, i això ens ho ha explicat Vences Puerto, que és secretari de la comissió, i Eduard Rodríguez, que és el president de la comissió de festes de la Ravaleta. Tots dos, moltes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé a aquestes festes i a disfrutar-les al màxim. Bon dia.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
8: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil i més estancat, però sí que és cert que han tornat a formar-se alguns núvols a hores d'ara, cap al Delta. Són una miqueta més extensos. Una altra vegada és aquesta xafogó i aquesta humitat elevada, la mateixa que ha format aquests núvols que són baixos, que cap als ports ja no s'hi presenten, i també encara ens queda una mica de fum en dispersió d'aquest incendi de la Vall d'Uixó. De fet, a gran part de les nostres contrades haurem d'estar pendents d'aquest risc d'incendi perquè el vent es tornarà a reforçar al llarg d'aquesta tarda, aquesta marinada alta una mica més intensa, aquesta garbinada cap a la Terra Alta i cap al Matarranya, i amb una temperatura que de fet avui puja a la màxima. Estarem parlant sobretot ja cap a la Ribera d'Ebre o cap al Matarranya de temperatures per sobre dels 35-36 graus. Els núvols que tindrem arran de mar s'acabaran desfent, acabarà sent una jornada de platja amb una aigua del mar que, com no, és un brou. I també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Està en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja. Roja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que per tant deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30% o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només més dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. A Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura, només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la cooperació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades de filiació, la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
12: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per donada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
14: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment pues, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
13: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
15: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
18: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
15: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona, i ha augurat que, si acaba sent així, no serà ràpid.
19: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès, i jo crec que no s'ha immediat. Tampoc nosaltres volem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no volem decisions ràpides, volem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
0: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments, des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
20: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
0: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals, des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
0: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter a les Terres de l'Ebre. Alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
21: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
22: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
21: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
0: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
5: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se hi tira que no.
2: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
0: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Veses d'Ai, Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
23: Tindrem una proposta paritària, un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth a Terra Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
25: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
8: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
7: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
25: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
9: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estatge, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
25: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
10: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
25: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
11: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
25: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
0: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
28: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
29: El diccionari Termcat.
30: 40 anys, 40 paraules.
31: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
32: Maria Navas.
33: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'afegeixen 53 de nous. En surten, però, 22, perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: El fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona mercat residencial tensat i, per tant, que ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el peu de l'accelerador. I el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, segons han confirmat fonts d'Hisenda. La reunió se celebrarà ara, finalment, el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. El nou model tenia garantida l'aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i del PP. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta. El Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia. Ahir, el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I el financer i economista Josep Vilarasau ha mort avui als 95 anys. L'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. La tele encendida.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sempre sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verd aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, ball d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
2: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva

Martina Garó. Les 6, 96. Chihuahua.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Ràdio. Antena 9 9 6 0. Antena Caro. Són les 7.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: No para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: regalo.
1: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es torni a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents del 1 d'octubre. Precisament aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Vedrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida una arritmia que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en
2: xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Aquesta setmana s'enceten ja les festes majors de l'Arrabal de Cristo. Concretament, d'aquest dimecres 29 de juliol i fins al 3 d'agost es portaran a terme les festes de l'Arrabaleta en honor al seu patró, Sant Mateu. Seran 6 dies plens de festes. I és que, com deia, des del dimecres 29 i fins al dilluns 3 d'agost, dies intensos on els rabaleros i rabaleres viuran un atapeït calendari amb més de 50 actes festius, lúdics i culturals. I per a parlar del que s'ha programat en aquestes festes, tenim aquí als nostres estudis a Eduard Rodríguez, que és el president de la Comissió de Festes La Rabaleta. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bones.
4: I també ens acompanya Vences Puerto, que és secretari de la Comissió de Festes. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Anem a parlar de les festes, però primer que res, veig que aquí damunt teniu el cartell de les festes d'aquest any, un cartell força colorit i vistós, no? Com heu decidit fer aquest cartell?
5: Bueno, este cartell té una mica els elements més característics del nostre poble. Té una mica per aquí l'església, el catedral que es va pintar fa poc i la torre que es veu des de tot arreu. I el va dissenyar un veí del poble que es diu Marc Pavia. I bueno, aquest seria el cartell.
4: Un cartell, podem dir que artístic i també molt casolà, no?
6: Sí, molt original.
4: Són les festes de la Raval de Cristo, com dèiem, i la organitzen una sèrie de joves, rabaleros i rabaleres. Concretament, vosaltres formeu part d'una nova comissió, no? Com ha sigut l'estrena ara com a membres dels encarregats de fer aquestes festes? Com heu arribat a ser ara els encarregats de programar-les?
6: Bueno, nosaltres normalment a la Raval anem passant la comissió de festes de colla en colla. I bueno, aquest any ja ens tocava a nosaltres i ens hem ajuntat una colla més petita que tenim molt bona relació perquè nosaltres som poca gent i volíem aquest any ajuntar-nos en nosaltres som la colla No hi ha res al cap, ens hem ajuntat en l'Aliem i no res, ens hem ajuntat com a comissió per poder continuar fent les festes i que no es perdi aquesta tradició de fer-les.
4: De moment, amb aquests noms, no tenim res al cap i l'Aliem, se suposa que tindrem bones festes, no, Eduard?
6: Sí.
5: No, tindrem bones festes, segur. Som més de 20 persones, estem molt motivats i amb moltes ganes de començar aquesta aventura i estar 4 o 5 anys els que poguessin donant-ho tot.
4: Perquè quin perfil sou la gent? Molt jovens?
5: Som un perfil variat. A l'ajuntar-nos dos colles tenim gent des de 20 anys fins a 30 anys, més o menys. Al ser dos colles i al poble no sé tanta gent, realment a ajuntar-se dos colles ja te'n vas a 10 anys de diferència.
4: De tota manera, podem dir que a l'Arrabal de Cristo hi ha molt esperit de poble, no? Que quasi totes les generacions passen sí o no per la comissió de festes. Són molt participatius, no?, allí a l'Arrabaleta.
5: Sí, realment, ja, això de que es van alternant les colles una mica per quintes i es van una mica tornant, ja fa, crec que farà uns 15-20 anys ja, que quan acaba una colla comença una altra. Alguna vegada passa el que ha passat aquest any o els anteriors, que s'han d'ajuntar dos colles perquè no hi ha suficient gent, però normalment se fa això, el relleu generacional de les colles que vagin passant per la comissió.
4: I hi ha vegades que volen ser totes les colles de la comissió, com ho decidiu llavors?
6: No.
4: No arriba a este cas?
6: No arribem en este cas, perquè són bastant dures i bueno, la gent prefereix disfrutar-ho.
5: Bueno, però encara que la gent no sigui de la comissió, sí que hi ha moltíssims actes que la gent del poble ve a participar, sobretot, per exemple, a les menjades. Les menjades sempre diuen que es fan soles, perquè realment la comissió està organitzant una mica tot, però ve moltíssima gent a ajudar, inclús gent a liderar el que són les menjades, i així altres actes també passa el mateix, que la gent es vol que ajudar i realment es fa més fàcil així.
4: De tota manera, també teniu col·laboracions, no?, per a programar i organitzar les festes, no sé si el patronat de festes, l'Ajuntament, no?
5: Sí, realment ens ajuden l'Ajuntament, per exemple, el patronat de festes de Roquetes i molts veïns del poble, patrocinadors, col·laboradors, que sense tota aquesta gent no seria possible fer les festes.
4: Com deia, són més de 50 actes en aquests 6 dies de festes i naturalment potser els actes més destacats són l'ofrena de flors i fruits en honor al patró Sant Mateu i també el pregó. Aquest any qui serà el pregó o pregonera?
5: Sí, l'ofrena de flors i fruits és un dels actes més representatius, sempre es fa, i aquest any la pregonera és Ainhoa Benaiges, que és una veïna del poble que ha participat molts anys a festes, ha ajudat a altres comissions que ja han estat, per exemple, presentant l'ofrena i en molts altres actes. Per això vam decidir que seria una bona candidata per a poder ser la pregonera de l'ofrena de flors i fruits.
4: I també a l'ofrena hi participa molta gent, no?
5: Sí, a l'ofrena venen moltíssimes entitats i l'ofrena sempre, com he dit abans, és un dels actes més característics perquè es fa sempre i sempre ve moltíssima gent. I també és un acte que ens ajudem moltíssim l'Ajuntament de Roquetes i el patronat per a organitzar-ho tot. I això, és un dels actes més representatius i més icònics de les festes.
4: Doncs, si us sembla, anem a repassar els diferents actes que heu programat per a cada dia. De tota manera, si haguéssiu d'escollir algun acte destacat o que heu programat aquest any a les festes, hi hauria algun que us crida més l'atenció o que recomanaríeu més?
5: Bueno, aquest any, realment, al ser el primer any, no hem volgut innovar tant i hem mirat molt el que van fer els altres anys perquè va funcionar superbé. La veritat és que l'antiga comissió va portar tot molt bé, per tant hem intentat replicar moltíssim, però si he de destacar algun seria una prova que fem, crec que és el dijous o el divendres.
4: Bueno, de tota manera ho repassarem després.
5: Claro, després ho repassem. Bueno, ara després ho mirarem, però és la gincana fotogràfica, que és una prova que hem ficat pel matí. Uh-huh. I de moment no volem desvetllar, però serà una prova que estarà molt bé. No volem dir perquè ho explicarem al mateix moment, però és una prova que hem innovat i crec que estarà molt bé.
4: I tu, Vences, també destacaries aquesta prova o alguna
6: sí, altra? Sí, jo destacaria aquesta prova, que és la més diferent a totes les altres que hi ha. I sí, me quedaria en esta prova. M'agradaria
4: doncs,
6: fer-la.
4: Si us sembla, com diem, comencem les festes aquest mateix dimecres. I què és el que heu preparat per a aquest dimecres?
6: Sí, aquest dimecres 29 de juliol començarem a les 9 amb la traca d'inici de festes majors. Tot seguit, a partir de les 9 i mitja, començarem amb el repartiment del típic panoli, que tindrem una paradeta a la plaça de l'església, i també anirem repartint-la per les cases. Llavors, a les 11, primera prova de penyes, que és l'inici del torneig de tenis taula, encara que a les 10 i mitja ja haurien d'estar tots per a poder-se inscriure's. I llavors ja passem a la tarda, on tindrem la segona prova de penyes, que és a les 6, que és bicicletada, amb una temàtica estany aquàtica. Llavors, a les 7 i mitja tindrem una altra prova de penyes, que és de menjar, que és concurs de croquetes estany.
4: Ole, aquí us he parat els dins, me penso,
6: Sí.
4: I ho feu expressament, no, això?
6: Sí, així ja la gent ja verena. I a les 9 i mitja obrirem ja la nit amb la barra rabalera, on farem bocadillos per a tothom. I a les 10 faran exhibició de ball a càrrec de ball en línia a la Ravaleta. A les 11 farem la presentació de totes les penyes de la Raval. I a les 12 començarem en la prova de penyes, una altra, que és circuit Ravalero. Uh-huh. Sobre les 2 començarem ja la nit amb música a càrrec de DJ Dilanzo.
4: La primera jornada de festes, prou potents per a començar,
5: sí. No? Sí, el primer dia la gent té moltes ganes i el dia d'anar carregat. Sempre passa igual, que el primer dia sempre hi ha molts actes.
4: Les piles van carregades a tope, no?
5: Sí, el primer dia se pot aprofitar.
4: I per al segon dia comencem ja el dijous.
5: Sí, el dijous comencem a les 11 del matí amb el torneig de pàdel, que ja fa bastants anys que es fa. Col·labora amb nosaltres el Pàdel Colors i fa temps que ho fem ja allí. Després, a les 12, tenim una activitat, en aquest cas un tall infantil, a càrrec del Petit Príncep, que també la patrocina. Després, a la 1 i mitja, ja passem amb el dinar dels jubilats, que col·labora i el patrocina Rocío Rubio. Després, a les 5 i mitja, tindríem la festa de l'escuma. I a les 7 ja comencem a muntar les taules per a la Fideuà, que la Fideuà també és un dels actes més icònics, sempre es fa. I a les 7 seria quan comencem a muntar totes les taules. Després, a les 7 i mitja, ja comencem a preparar la Fideuà, que aquest és un dels actes que, com hem bé dit abans, ve moltíssima gent del poble a ajudar, i sense tota la col·laboració de gent del poble no seria possible, perquè la comissió sola no en sortiríem. I després, també, un acte que fa molts anys que es fa, que és el concurs de Dallioli. Premiem el més bo i el que té més quantitat. Esta prova s'ha quedat igual des de fa molts anys. Després, ja per una mica per finalitzar, tenim la Fideuà nocturna, ja tothom es fica a sopar a la Fideuà. En este cas col·labora la peixaderia Paquita i la llenya la patrocina els serveis agrícoles Lomoset. A les 12 comença el ball amb el grup Duet Energy. Este dia també fem aigua de València per a tothom. I per a tancar la nit, ja quan acaba el duet, fem una disco mòbil a càrrec d'Àlex Lara.
4: Com dius, aquest dijous la gent se podrà refrescar a la festa de l'escuma, perquè sembla que tindrem temperatures una miqueta altetes, no? Sí. De fet, teniu una bona carpa per a fer sombra, no? Això també ajuda, no?
6: Sí.
4: I a més, enguany també estreneu el nou terra de l'escola, no? Què tal ha quedat?
5: Sí, en este cas m'agradaria agrair a l'Ajuntament, perquè ja fa, crec que 2 anys que tenim les dos carpes, tant la de dins com la de fora, i damunt aquest any estrenem una mica la pista de ball, tant també com la de dins com la de fora. Crec que van acabar les obres fa una setmaneta o així que ho estrenem nosaltres.
4: Sí, els primers.
5: Sí.
4: Sí. I divendres què trobarem?
6: Comencem en esmorzar popular a les 11.
4: Per a carregar energia.
6: Sí, perquè tot seguit tenim prova de penyes, jocs tradicionals. Llavors, a les 2 farem dinar Jo Poso, on cada un s'aportarà el seu menjar i podrà dinar allà a la fresca baix de la carpa, perquè no li toca el sol. I a les 4 farem bingo musical. Tot seguit, a les 5, a l'acabar el bingo, començarà el Tardeo, amb Tardeo Remember, amb DJ Batalla. I a les 7 i mitja tindrem concurs de menjar baldanes. Tot seguit després tindrem baldana popular per a tothom, a les 8, i a les 12 acabarem el dia amb la nit jove, a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres.
4: En tant de menjar i tant de calor, suposo que la gent tindrà molta feina, no?, la gent que estarà a la barra.
6: Sí.
5: Esperem que sí, normalment la gent que està a la barra té bastanta feina. Este dia també vull recalcar una mica el concurs de menjar baldanes que es feia abans i nosaltres l'hem recuperat. És una cosa que es feia fa uns anys, ara ja fa uns anys que no es feia i nosaltres l'hem recuperat.
4: Molt bé, i passem ja al dissabte.
5: Vale, dissabte 1 d'agost, això era la prova que deia abans, que no la trobava. Comencem amb la prova de la gimcana fotogràfica, que és una prova que hem fet nosaltres nova. En este cas col·labora Residus Mínits Cortés. Després, a les 12 i mitja, tenim el vermut musical amb DJ Dilanzo, que també ve el primer dia. I aquí a les 12 i mitja, per al vermut, també farem una prova de penyes, que en este cas també serà prova sorpresa. Este dia no podem dir massa d'este dia. I després a les dues també un acte que agrada molt i que fa molts anys que es fa, que és la sardinada popular, que en este cas col·labora la peixateria La Mar de Fresc.
4: Totes aquestes proves de penyes, quan arriba al final, la penya guanyadora, què aconsegueix?
5: Bueno, tenim el concurs de penyes, consisteix en moltes proves que fem durant tots els actes, i ja al final, quan s'acaben les festes, fem una classificació que l'anem actualitzant allí al costat de la barra cada dia. Aquest any estem dissenyant una aplicació també perquè totes les penyes puguin veure el moment com van. I finalment es dona un premi. Encara no sabem ben bé quin serà este premi, perquè depèn una mica de com vagin totes les festes, però es dona un premi a, si podem, a primer, segon i tercer, ho hem d'acabar de decidir.
4: Serà sorpresa.
5: Serà sorpresa. Sí, depèn una mica de com vagi tot. Sí, bueno, segueixo encara queda tros de dissabte. A les 4 tenim el concurs de futbolí, que també fa uns anys que es fa. En este cas col·labora el bar La Palmera. I després tenim l'ofrena, que ja hem parlat abans, que la pregonera és Ainhoa Benaiges, i els presentadors són A Fer Punyetes. I després, a les 12:30, tindríem el ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor, que també fa uns anys que venen. Fiquem detalls a les taules, que són elaborats per la floristeria Joana Tost. També té lloc el vals de Pubilles i Hereus, el dissabte. I este dia la comissió de festes dona punyetes també per a tothom. Com he dit abans, també se fa el ball del fanalet, que va a càrrec del CAR, del comerç agrupat de Roquetes, i els beneficis van destinats a l'associació ATAT. Este dia també repartim regals de rifes de boletos, que col·laboren La Fustereta, Mat Feng Shui, Perruqueria Sabina i Alexandre Bell.
4: Comentaves ara el tema dels boletos. La gent com pot aconseguir els boletos i quins beneficis té?
5: Vale, els boletos ja fa dos dies que els venem. Avui que falta un dia per a festa, és l'últim dia que es poden comprar en anterioritat. Estarem de 7 a 9 de la nit. I després, el primer, segon dia, tercer de festes, també es pot comprar a la barra sense cap problema. L'únic que, clar, com més tardes ja potser no et val la pena i ja val més la pena agafar-te entrades soltes. Però els primers dies a la barra estarem venent boletos fins que vulgui la gent.
4: I com dia, dissabte a la nit, no sé si fareu molt tard o no, el diumenge us tocarà matinar?
6: Sí, tocarà matinar perquè comencem a les 10:30 en missa en honor a Sant Mateu. Després de la missa, a les 11:30, farem un aperitiu de la bellesa al lloc a la plaça del Pare Cirera. A les 12:30 començarem en l'inici del concurs de paelles, al ritme de la xaranga en Garbo, que és prova de penyes també. I després d'haver dinat, bueno, a la una començarem amb la inscripció al concurs de guinyot, que s'apunta moltíssima gent, i a les dues dinarem les paelles que haguéssim fet. A les 4:30 començarem amb el concurs de guinyot a les escoles, on també farem concurs de dominó i de quatre en ratlla per als més petits. Tot seguit, a les 5:30 farem berenar popular per a tothom, i a les 9 farem correfoc a càrrec de la colla de Diables, Logolafre.
4: El correfoc és segur que es farà o tot depèn?
6: Estem pendents de tot el tema del clima i tot, a veure com va i a veure si al final ho podem fer.
4: En un principi està programat per a fer-se el correfoc.
6: Sí, està programat per a fer, a veure si ho podem fer. I a les 10 obrirem la barra Ravalera per poder donar entrepans i begudes. A les 11 tenim monòleg a càrrec de Joan Bericat, on farà un monòleg que s'anomena Perquè la Raval hauria de ser independent. I a les 11:30 farem música en directe a càrrec del grup AP6 en viu.
4: Això és el diumenge.
6: Sí.
4: I encara ens queda un dia de festa. De fet, el dilluns és la festa local a la Raval de Cristo, no? Serà la traca final de les festes d'enguany de la Ravaleta. Què heu preparat?
5: Sí, les festes sempre s'acaben en dilluns, i aquest dia no l'han variat molt dels altres anys. Realment ja fa molt temps que era així. A les 11 començaríem amb l'obertura del parc infantil amb inflables a les escoles. Després tindríem com a concurs de penyes la prova final, que això sí que ho hem innovat una mica. Normalment se feia una prova l'últim dia. L'únic que aquest any l'han fet que valguin molts punts l'última prova, perquè així les penyes arriben amb opcions fins al final i arriben amb ganes de lluitar per guanyar el concurs de penyes. Després, a les 2 tindríem la musclada popular, també un acte que ve moltíssima gent. En este cas col·labora la Mar de Fresc i la llenya la patrocina Serveis Agrícoles Lomoset. Després, a les 5 de la tarda tenim la festa infantil, fem un espectacle per la Papanàtias i el viatge pel món, que en este cas la festa infantil la porta l'associació de veïns de la Ravaleta, també dona gràcies a ells. Després, a les 7:30 ja passem a l'inici de muntatge de taules per al sopar de la vaca, i a les 10 fem el sopar de la vaca, que també la llenya, com a tots els actes on ens fa falta, ens la patrocina Serveis Agrícoles Lomoset. També el sopar de la vaca és un dels actes que no pot fallar a les festes de la Ravaleta. I ja per acabar, a les 11:30 ens fa un concert l'orquestra La Gran Band, i a les 12:45 comença el ball, que també va a càrrec d'ells. I ja per finalitzar les festes, a la una fem l'entrega del premi a la penya guanyadora, que em dic que encara no sabem quin és, depenent com vagin les festes, s'acabarà de decidir la prova final, que em dic del matí, i fem la cloenda de les festes majors, s'acaben de repartir regals de rifes de boletos, que en este cas serien Casa Llebre, Ebre Grou, Jordi Mestre, Big Mat, i tenim també tres col·laboradors més, que són la Perla Centre Estètica, són també Hosmac i Altercom, que també donaran regals per a rifes de boleto. I ja per tancar, tindríem a la una el disco mòbil a càrrec del DJ Delmi, que és un veí del poble, i tancarà, i serà l'encarregat de tancar les festes del poble.
4: Com podem escoltar, és un programa de festes força atapeït, més d'una cinquantena d'actes festius, ludis, culturals, molt participatius, però la Comissió de Festes de la Ravaleta, a banda de preparar aquestes festes en honor a Sant Mateu, també al llarg de l'any prepareu altres coses, no? Què és el que prepareu, a banda de les festes de l'agost?
5: Bueno, durant tot l'any, realment quan acabem, només acabar festes majors, nosaltres sí que som noms, però l'any passat ens va tocar ja començar amb les festes de Sant Mateu, que es fan a finals de setembre. Normalment les altres comissions el que feien era acabar les festes majors i després ja tens un meset o un meset i mig per preparar les festes de Sant Mateu, que són dos dies, normalment són en dissabte i en diumenge, i se fan una mica d'actes, se fa un ball, se fa el dia següent una fi de guai, sempre es fa també un concurs de guinyot i si volem innovar en algun acte. Això seria quan s'acaben les festes majors. I després ja durant tot l'any l'altra cosa que fem, de moment, és les festes majors, i al principi potser no anem quedant tant, anem quedant cada dues setmanes, cada mes, però quan se van aproximant ja realment anem quedant cada setmana per tancar tots els temes, ja que són has de tancar moltes coses i és bastanta feina.
4: És molt cansat preparar les festes?
5: Bueno, jo diria que hi ha bastanta feina, però almenys nosaltres ara és el primer any i venim amb moltes ganes i ho fem amb molta... És molta il·lusió, sí que hi ha feina i que és una mica cansat, però es fa molt bona cara i molt de gust.
4: Com ja sabeu, del 29 de juliol al 3 d'agost tenim aquestes festes de la Ravaleta. Ja per acabar, a mi m'agradaria que utilitzeu el micro per a convidar la gent perquè vingui a participar de tots aquests actes que heu preparat per a les festes. Vences, de quina manera podem convidar la gent perquè vinguin a gaudir d'aquestes festes de la Ravaleta?
6: Pues que vinguin a les menjades, que s'ho passaran molt bé, que fan molt de poble allí, a les nits també, i sobretot que també participen molt a les proves de penyes, que és una cosa que jo trobo que és el que fa més poble, són les proves de penyes.
4: Eduard, per què hauria de venir la gent a gaudir de les vostres festes?
5: Jo crec que la gent hauria de venir a les nostres festes perquè són molt xaladores, i tothom que ve al final s'ho acaba passant molt molt bé, la gent col·labora moltíssim en tot i són molt, molt acollidors, per això que animaria tothom a que vingui a les festes majors.
4: Doncs ja ho sabeu, des d'aquest dimecres 29 de juliol i fins al dilluns 3 d'agost, les festes majors de la Raval de Cristo, i això ens ho ha explicat Vences Puerto, que és secretari de la comissió, i Eduard Rodríguez, que és el president de la comissió de festes de la Ravaleta. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé a aquestes festes i a disfrutar-les al màxim. Bon dia.
5: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
7: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil i més estancat, però sí que és cert que han tornat a formar-se alguns núvols a hores d'ara, cap al Delta. Són una miqueta més extensos. Una altra vegada és aquesta xafogor i aquesta humitat elevada, la mateixa que ha format aquests núvols que són baixos, que cap als ports ja no s'hi presenten, i també encara ens queda una mica de fum en dispersió d'aquest incendi de la Vall d'Uixó. De fet, a gran part de les nostres contrades haurem d'estar pendents d'aquest risc d'incendi perquè el vent es tornarà a reforçar al llarg d'aquesta tarda, aquesta marinada alta una mica més intensa, aquesta garbinada cap a la Terra Alta i cap al Matarranya, i amb una temperatura que de fet avui puja a la màxima. Estarem parlant sobretot ja cap a la Ribera d'Ebre o cap al Matarranya de temperatures per sobre dels 35-36 graus. Els núvols que tindrem arran de mar s'acabaran desfent, acabarà sent una jornada de platja amb una aigua del mar que, com no, és un brou. I també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: No para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: les nostres amigues, no, Folieta?
1: Supera-lo, amiga.
2: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Això.
1: Sí, que no, no para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.